0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

de silenci. Per si un cas m'ha somiat, li dius al del costat que, si us plau, em dispensi. Ah, i també t'he portat una...

per si aprens a volar no la tornis a errar, busca't un escolà que et digui que t'estima, perquè no és suficient inundar-te de temps, cal fer la pantomima. Doncs abans

parlar-li al temps com dos adolescents hem quedat amb la musa per sentir en un moment sense res

0: Escala Radio.
1: Doncs la Lídia aprofitarà les vacances que té de mestre, però amb la sort que té, segur que allà on vagi hi haurà tempesta. I l'Òscar marxarà amb la bossa a no sé quin poble de merda. Ell diu que està fora de la vida i que no torna a fer.